0: producto y tradición, con la interpretación personal del chef Fernando Molina y las vistas inigualables de Mediterráneo Golf. La Cuina de Fernando, en urbanización La Coma de Borriol. Información y reservas en sus redes sociales y en lacuinadefernando.com.
1: El 12 d'agost que resta núvol a l'Eclipsi. Deixa el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló, te posa èmfasi. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de Fires i Mercats, l'antic mercat del dilluns, Carrefour i el costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí, baixa al Grau amb els autobusos que hi seran cada 15 minuts des de les 9 del matí fins a les 2 i mitja de la matinada o el tram. Viu l'Eclipsi, mou-te sense estrès i gaudeix d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat, Ajuntament de Castelló.
2: Escuchas COPE.
3: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.

0: Herrera en COPE.
1: Más Castellón.
0: Estar informado.
2: Así estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco, que junta Maria Gelo, Sol Boy, Raúl Puchol, Quique Rodríguez, tot l'equip i família de COPE, la província de Castelló. Estem encantats en aquest 22 de juliol, perquè ja sabeu que fins a les 2 pues, vos acompanyarem quan tancarem el nostre AgroCope Castelló, on també tindrem la visió experta dels mercats amb Renta 4 Banco. També recuperarem alguns espais que ahir vam tindre que llevar per is especial des d'Orpesa, com per exemple el poder de la paraula i la no paraula, que a veure com està Belén Castellino, que ella és argentina, i ja sabem que no ha sigut un dia molt feliç per als argentins aquells últims

0: Després de la derrota del diumenge al Mundial. Però abans toca anar de festes, perquè sí, ja ho estem palpant, ja ho estem notant. Ahir vol viure l'Europesa, en un moment també ho viurem a Sant Jordi, però és que avui és dia gran a una localitat en particular en les seves festes, on ja porten això, unes quantes jornades, en les seves festes en honor a Santa Maria Magdalena, però que avui té aquesta jornada destacada i demà ho serà encara molt més en aquesta gran cita com és aquesta processó, aquesta festa d'interès turístic provincial, aquest desembarcament de Santa Maria Magdalena. I parlem, com no podia ser d'altra manera, de Moncofa. Regidora de festes, Maria Teresa Alemany, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui, a més, en dia de festa gran, aquest dimecres d'aquestes festes en honor a Santa Maria Magdalena.
1: Així és, avui, pues, imagina't, aquest dia gran, en el cercavila i reconeixement a les veïnes que porten el nom de la nostra patrona, Santa Maria Magdalena. I és un dia, pues, molt bonic, amb tots ens podem encontrar junt amb les magdalenes del poble, també amb la col·laboració que fa també per les danses Viniesma, la Societat Unió Música Santa Cecília de Moncofa, la residència de la tercera edat Xàbia. En fi, és un dia de germanor i un dia gran on també, pues, tenim, pues, aquesta pirotècnia de germans Cavaller, la mascleta mixta també per la nit en Penyarroja i l'homenatge també, pues, a la gent més major del poble, que és la dona més major, l'home més major i el matrimoni. I també, pues, no pot faltar finalitzar el dia amb el concert de la Unió Música Santa Cecília de Moncofa.
0: Ara estan sent estos dies grans, però l'activitat que realment, l'activitat festiva, que ha estat molt present i en molta activitat de tot tipus per, durant tot el mes de juliol.
1: Sí, la veritat que nosaltres comencem en lo que és la nit màgica de Sant Joan i ja no parem fins al setembre.
0: I que això porta a cites molt importants, com diuen, en aquest centre de les festes en Santa Maria Magdalena, que avui té la festa major, però que demà té aquest dia molt esperat en el que es viurà a partir de les 8 ahir en el desembarcament de Santa Maria Magdalena.
1: Sí, aquest any tenim novetat. Aquest any els mariners sempre han anat en un camió al port de Borriana i aquest any tenen un autobús descapotable on podran anar tots els mariners en família i tal al port i també, pues, velar per la seguretat, no? Perquè any rere any la festa va fent-se més gran i aquests punts de seguretat tenen que estar també velant la seguretat de la gent i també, pues, que l'acte al final siga bonic, no? És un dia molt important per al poble de Moncofa. No n'hi ha cap veí de Moncofa que, per molt lluny que estigui avui, no se reencontre en el poble. I la eixida de la mar és els pèls de punta, que diem així. I també, pues, la tradició, no? La tradició de recitar aquests versets a la nostra patrona i després ja continuar en la processó i la missa en l'ermita.
0: Parlar de participació de gent és quasi impossible perquè entre gent que realment entra al mar i trau la verge i tota la gent que s'apropa a tota la zona litoral de Moncofa és quasi impossible, però sí que diem que no és només la localitat sinó molts pobles de la contorna, inclús turistes a nivell nacional que aprofiten que és l'estància en Moncofa o al voltant per a conèixer aquest desembarcament únic i històric a la Comunitat Valenciana.
1: Així és. Nosaltres ens sorprèn moltíssim perquè a vegades estàs a l'ermita per eixir ja en processó fins a la platja per a rebre Santa Maria Magdalena i hi ha gent que ve, inclús francesos i italians, que te diuen ja han vingut 2 anys seguits, ens encanta. Vull dir, és molt bonic que la gent, pues, els agrada aquesta tradició, com bé has dit, pues, és l'única en la cuenta valenciana i esperem, pues, que en breu també ja sigam festa d'interès turístic ja a nivell de comunitat i que la festa vagi fent-se gran. Cada volta n'hi ha més mariners també per a participar i això, pues, vol dir que la festa sempre està viva.
0: I una festa que estarà molt viva i que se notarà durant els propers dies, inclús aquesta mateixa nit on n'hi haurà ball en l'Orquestra Annex, que obriran la Reina i la Cort d'Honor, però que aquest any, en una penya en concret, també s'ha volgut fer en modo solidari, recaptant fons per a la investigació, per la mutació d'un gen.
1: Sí, ja portem 3 anys que la penya del Desguasse, un papa de la penya del Desguasse, té a Mireia, que té, pues, està enfermetat, pues se van a juntar la penya i van decidir ajudar a Mireia, a Andreu i a Anton per investigar, per treure diners de fons i per la investigació de la teràpia genètica de la mutació de gen d'ADSL, que es diu, que és per on poden intentar pues, que aquests sí que es milloren el dia a dia i també poder ajudar-los en tot el que se puga.
0: O sigui, s'ajuda solidària, que servirà per a tancar aquest dijous i ser dia de la festa de l'ermita i ser dia del desembarcament, però que no se ho posarà el punt i final per a la festa, que ja et dic que fins a setembre estarà, però el que són els actes dins de les festes de Santa Maria Magdalena, que sí que continuaran fins al dia 31, amb molta música, amb molts de bous i amb molta activitat per a tota la família.
1: Ai, sí, la veritat que n'hi ha moltíssima varietat des de la programació de les festes, on poden gaudir moltíssim la gent de tot tipus, no sols de bous, com bé has dit, sinó també pues, cultural, religiós, artístic, en fi, varietat d'activitats i també molt d'esport, que també és molt bo, durant l'estiu també fer esport. I la veritat que estem molt contents de que any rere any la gent participa moltíssim i totes les activitats s'aprenen de gent. Entonces, això vol dir que s'estan fent les coses bé i que la gent està contenta.
0: I tant de bé que s'estan fent aquestes coses i també aquestes festes, com aquesta tan especial com és la de en honor a Santa Maria Magdalena en Moncofa, que avui està vivint el seu dia gran i que demà té i se ven tan importantíssim, festa d'interès turístic provincial, perquè hem escoltat que gent inclús a nivell internacional que s'apropa per a veure aquest desembarcament de Santa Maria Magdalena, també Premi Turiscope Castelló per la nostra part, però que és ompli de molta animositat i de també de sentiment que va la patrona de Moncofa. Maria Teresa Alemany, regidora de festes, moltíssimes gràcies per comentar-nos tot el que esteu fent per a aquestes festes ahir a la localitat i visca Santa Maria Magdalena.
1: Visca!
0: I tant que sí, Nice, Premi Turiscope Castellón, que per cert, en un momentet anem a anar un altre Premi Turiscope Castellón, però abans, també parlant de festes i també parlant de premis, unes festes en particular que van ser també reconegudes dins dels nostres 700 Premis Cope Castellón.
2: 16 Premios Cope Castellón.
3: Fue el diputado provincial Sergio Toledo Llorens quien entregó el siguiente premio especial al centenari de la Font del Bon Succés por la conmemoración de la llegada del agua por primera vez de la Sierra de les Antes hasta Cabanes en 1925, que engalanó calles y plazas con simbología del agua, gracias a la unión del pueblo, los sectores vecinales, las comisiones de fiestas y decenas de voluntarios, que trabajaron durante meses, recuperando la memoria de aquel logro y convirtiéndola en una celebración compartida. Gracias a su esfuerzo, Cabanes revivió un capítulo esencial para su identidad y lo transformó en una fiesta inolvidable, llena de tradición y de orgullo. El premio es para todas las personas que invirtieron su tiempo, imaginación y destreza. Recogieron el premio Virginia Martí Sidro, alcaldesa de Cabanes, quien también toma la palabra, David Casanova, vicealcalde, y representantes de sectores y asociaciones participantes.
4: Pues simplement donar-vos les gràcies al jurat. És un honor immens per al poble de Cabanes rebre aquest reconeixement. Van ser molts mesos o més d'un any de treball incansable i així tenim una representació de tots els veïns i veïnes que van treballar durant aquest temps per engalanar i per a mostrar el millor del nostre poble. I després també a l'associació cultural que va fer un magnífic espectacle, més de 100 persones que van eixir, tots i totes de Cabanes i esperem que d'ací 25 anys, perquè és una festa que se fa cada 25 anys i l'any passat va ser el centenari, la podrem tornar a gaudir en la mateixa il·lusió, en el mateix carinyo i en tanta germanor i fent poble com va ser. Moltíssimes gràcies per este premi de tot cor. Gràcies.
2: 16 Premios Cope Castellón.
0: I sos guardons que estem repassant durant aquests dies i en clau festiva i un altre guardó que hem escoltat. Si abans el Turiscope era per al desembarcament de Santa Maria Magdalena, ara anem per a un altre que també va ser Premi Turiscope Castelló i que avui mateix ja l'anem a tindre en marxa.
2: Herrera en Cope.
5: Más Castellón.
2: Estar informado.

0: Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaroz.
0: Estar informado.
2: Así estemos y continuem. Salutacions d'Alberto Marco en un dia que ja en diem que és molt festiu. I ho és, per exemple, per tot el que estan preparant de moltíssima activitat a Sant Jordi, perquè aquest divendres tenen ja les seves festes majors en inici i en moltíssima activitat per a tota la família. Ivan Sánchez, com van i seus preparatius? Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues com tu bé dius, no? Ja ultimant aquests detalls de les festes majors que comencen demà mateix. Dijous ven aquesta muntada de carafals ja per al divendres. Pues fer aquesta gala de proclamació de les reines i tindre 11 dies més de 60 actes programats.
2: Més de 60 actes que, com bé dius, en aquesta proclamació de les festes, on també en participació d'actors locals i sobretot de posada en valor ahí a aquesta gent del poble, que, com bé dius, seran els grans protagonistes durant aquests 10 dies.
3: Sí, enguany tornen a presentar, l'any passat jo a fer-ho, un còmic local que està treballant ara en Madrid, en molts de llocs, pues, en humor, no? I hem volgut que siga ell junt a la seva parella, que també és humorista de Madrid, que porten, no?, el guió d'eixa gala de programació en les cinc reines que tenim i, com diu, no?, els protagonistes d'eixes cinc reinetes dels 11 dies de festes major, on, com sempre, no?, pues, les activitats estan fetes per a tots els públics, on jo diria que els actes principals o més tradicionals i més multitudinaris, pues, són aquestes tardes de concurs de ganaderia i després pobles vetllades, no?, d'orquestes de primer renom que sempre omplin la pista de ball, no només de veïns i veïnes de Sant Jordi, sinó de gent de tota la comarca.
2: Junt a tot això, un altre tipus d'events que són multitudinaris i de molta conjunció de tots els veïns són els gastronòmics. Per exemple, aquest mateix cap de setmana, que ja tindrem el primer important, com és en ese concurs de paelles que arriba ja a 23 edicions.
3: Sí, és una activitat que és cert que costa perquè és pel matí, per la nit hi ha hagut orquestra, però té molta participació de les colles del poble, cada vegada més també de colles de veïns de Panoràmica Golf, i per tant és una activitat que molt social, no?, perquè d'això se tracta, no en si en el concurs, aunque tinga premis, i bueno, al final és una activitat del diumenge pel matí, no?, que com deia, ompli de totes les coses del poble, on grans i menú, no?, pues tenen eixe cuquet, no?, de a veure qui guanya la millor paella, i que bueno, per això té 23 edicions, no?, perquè és tot un èxit.
2: I després ja deixarà temps a una setmana on no para i on cada dia doncs té aquest reconeixement especial, des del dilluns al xiquet i la xiqueta, el dimarts als majors, el dijous a la dona jordienca i el dimecres també un altre dels dies esperats, com és aquest dia de les carrosses.
3: Sí, com tu bé dius, no?, un dia per a cada col·lectiu, el dilluns fent aquesta degustació, no?, de gastronomia típica local i de la zona de les ames de casa, de les mestresses de la llar, que és un acte també molt multitudinari i molt emotiu, perquè no deixa de ser totes aquelles famílies que fan, pues, els seus plats més típics de cada casa per a que la gent puga degustar-lo. Encén demà, pues, l'homenatge als nostres jubilats, als majors, en aquest musical, en aquest berenar que fem, les danses, que és important, no? Enguany moltíssima gent participarà, i a més gent molt jove que ha volgut tornar a ballar aquestes danses i jotes típiques, i el dimecres, com no, pues el dia dels joves, en aquest rodabars que ja ha creat tendència i que és un dels actes més importants per als joves, la xaranga, on cada vegada s'allarga més i quasi empalma en la tarda de lo que són el desfile de carrosses. Enguany també tornen a haver prou carrosses, les colles s'han implicat i, bueno, a partir del dijous, bou i orquestes hasta el dia, l'últim dia típic de on les nostres cuines locals, pues, fan aquestes calderes de ternera, no?, que donen, pues, ja el final d'unes festes.
2: I ese dia que, por sorprende, que normalment se tanca tot en ese gran castell, com tindeu el puire musical el diumenge,